0: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.